0: cada comença a les 6:30 i sintonar. El que m'ho nomina o se t'ho manga. Ok, canapre, canapre. El que m'ho nomina o se t'ho manga. Està radio, se som bonet de 3.1 FM. Your favorite music radio se bo manga comença. O com està?
1: Bona nit.
0: Bona nit.